0: Estan sorgint altres qüestions que estem incorporant al debat, però en principi la meva impressió és que hi ha voluntat d'acord, voluntat per la conselleria que està negociant contínuament.
1: En la misma línea, el president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, ha apelado al diálogo y al sentido

0: litoral de València, temperatures que s'atenuaran dissabte i diumenge, encara que seguirà l'episodi càlid i amb cel poc nuvolós, que donarà pas diumenge de vesprada, això sí, a ruixats a l'interior de Castelló i de València. Arribem així a les 10:05. Adéu.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
2: Síguenos por internet en ondacero.es.
3: Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero.

0: entre Partit Popular i Vox i on, entre altres mesures acordades, s'inclou la prioritat nacional. Es contem també que la Confederació Hidrogràfica del Xúquer ha augmentat la seguretat dels nuclis urbans enfront a possibles inundacions del riu Magre amb obres d'emergència en 4 municipis, concretament en Carlet, l'Alcúdia, Guadassuar i Algemesí, a la comarca de la Ribera Alta. Els treballs també responen a l'objectiu de recuperar la capacitat hidràulica del riu després de la dana. La intervenció compta amb un pressupost de 15 milions d'euros. En pàgina de successos, agents de la Guàrdia Civil han rescatat a una dona d'un incendi en un habitatge de Gandia, a la província de València, en adonar-se del fum procedent d'un edifici situat a escassos metres de l'aquartelament. La dona va tractar d'obrir la porta en diverses ocasions sense èxit degut a la desorientació que patia. Els agents van accedir a l'interior de l'habitatge i la van evacuar quan ja respirava amb dificultat. També la Guàrdia Civil de Castelló ha desmantellat dos importants plantacions de cultius interiors de marihuana situat en les localitats de Benicarló i Torreblanca, en una nau industrial i un xalet, en el marc de dues operacions desenvolupades contra el tràfic de drogues. Com a resultat d'aquestes dues actuacions s'ha detingut a dues persones i s'han intervingut més de 1.300 plantes d'esta droga. I la Policia Nacional ha detingut a una dona de 62 anys per subministrar també substàncies estupefaents en el seu propi domicili de Paterna.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.

0: tant. I així d'ho
1: i com és, com és això, portada? Com és?
0: Pues tio, és una bocassa tremenda, obra de Julio Cebolla, fotógrafo, i junt al treball d'Enric Alepuz, que va dissenyar-ho, pues van fer esta portada, que sí que teníem la idea prou clara quan van decidir el nom del disc, de Brega, i a mi em va vindre al cap una bocassa llamativa i que tinga com tal, i vam començar la búsqueda de boques i vam trobar a Elsa Moreno, que és una poetisa i escritora valenciana, que té una cara i una bellesa super peculiar i té una boca molt peculiar, i clar, vaig veure-la per internet i va ser com és ella. A més, volia que fora una xica, però també que no siga clarament una xica, que fora un poc androgi.
1: Sí.
0: I ahí està la boca d'Elsa, tio.
2: I ja veu anat a comprovar-la en les tendes,
0: sí,
2: no?
0: Sí,
2: I qual és aquesta sensació de veure la teua obra ja. I exposada pues, en aquesta prestatgeria?
0: Sí, m'ha fet molta il·lusió, perquè jo recordo quan era més xicoteta, pues anar a tendes, escoltar música, sí. Això que ponien els cascos i sí. Tu escoltaves com els discos a Isas.
1: Sí.
0: I veure'l de repente ahí al costat de gent molt top i el teu vinil ahí, pues dices, che, que
2: sí,
0: alegria.
2: Sí, el resultat, no?
1: Sí, que barbaritat. I què tal està funcionant l'àlbum? Sí.
0: Molt bé, tia, molt bé. La veritat que la gent està responent superguai. La gira no para de créixer, que és molt bona senyal. I cada vegada hi ha més dates, i a Catalunya, i també anem a Teruel, que és una data que a mi em fa molta il·lusió.
2: La teua terra.
0: Sí, i la gent l'està escoltant molt, i els concerts cada vegada canten més les cançons, que és superbonico. O sigui, que estem molt contents amb el resultat i com la gent ha rebut el disc. Molt, molt, molt contents.
2: Que bé. Bueno, segon àlbum, es diu Brega, no serà mateix, bueno, lluita, no? Un sinònim de lluita. No serà mateix contra què està lluitant Malifeta.
1: Contra
2: perquè,
1: què fem Brega.
2: Sí, contra què pues, fem Brega.
0: Pues mira, la fem amb coses que estan fora de nosaltres i que de les quals no tenim tant de control, però també la tenim a nosaltres mateixa, perquè cada dia breguem, no sé si té la paraula,
1: sí.
0: Però tenim lluites sí. Amb nosaltres mateixa i els nostres temors i pors i traumes, no? Aleshores, crec que el disc i les lletres engloben aquestes dues lluites que tenim cap a fora i cap al sistema i el govern i tot l'habitatge i tots els problemes sí. Que hi ha, la vaga educativa, o sigui, tot, que està la cosa molt mala. I també la brega que tenim en nosaltres mateixa de superar els nostres pors i l'ansietat i la depressió i moments més durs, pues és un poc aquesta brega que tenim tots.
1: Parlaves d'eixa gira que comenceu un poc a, bueno, l'heu presentada i com van a ser els concerts durant tot l'any, cap a on aneu
0: sí,
1: a anar, no? Deies
0: pues,
1: algunes localitzacions, però com va a ser?
0: Pues van començar la gira, crec que va ser al març, al Joss Festival, a Yelo, i de moment girem, bueno, fins l'octubre tenim dates,
1: wow.
0: Per ara, i anem a estar, pues, bueno, País Valencià, Catalunya, que és l'any com que anem cap allà, saps? En plan... Vamos.
1: Sí.
0: I després Teruel, que és una data que a mi em fa molta il·lusió perquè jo soc d'ahí i pues, tocar allí, pues, jo què sé.
1: Sí,
0: i,
1: especial,
0: sí. Sí. I tot l'estiu vam estar ahí festivals i tot això. O sea, que
1: anem
0: tenim...
1: a fer bona xira,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, sí, sí. És molt divertit.
1: Anem a recuperar, si vos sembla, la història de Malifeta, no? De com va néixer, sí. En quin moment i com ha anat evolucionant.
0: Uh-huh. Sí, pues mira, Malifeta va néixer al 2020, plena pandèmia, nosaltres ahí confinats, muertos de l'asco ja. I bueno, Mireia i Arnaus són parella i van sacar Xinxeta com una manera de, pues, anem a jugar amb estils que els projectes nostres, Pupiles, Mireia, Zo, Arnau, pues no poden fer-ho, no? Que era més reggaeton i tal, molt influenciats per el disc de El Verano de Bad Bunny, no sé, no me recordo com es diu.
2: Sí, Un Verano Sin Ti.
0: Un Verano Sin Ti, que tot el món estava loco.
1: Sí, sí, sí, sí, total.
0: I, pues bueno, van soltar Xinxeta, la gent va respondre molt bé, després van sacar altres singles, però sempre des de, sense la... sense voler, sense pretender tocar-lo en directe, no?
2: Exacte.
0: Volem fer cançons junts a casa i explorar i jugar i tal. Però després, pues, bueno, els seus projectes van acabar i van dir, bueno, potser pues, fem algo més... anem a tocar-lo, no? Anem a fer algo i necessitem ajuda de més instruments, més músics, tal. I, bueno, pues ahí vaig aparèixer jo, Poyet, Marcos, bueno, companys, i ja... van presentar el disc al febrer i és com el disc que ja és com la banda...
1: El grup més gran.
0: El grup consolidada. Sí, consolidada, diguem. Uh-huh. I això, pues, sí. Nos hemos ido añadiendo.
2: Claro. Uh-huh. Esta és la història de Malifeta, però ens interessa també molt la teua història, Anna, que és molt

0: Este cap de setmana, Bous en Apunt. Dissabte, des de la plaça de les Ventes, Rui Fernández, Diego Ventura i Lea Vicens. I diumenge, correguda amb Antonio Ferrera, Paco Ureña i Manuel Escribano. La Fira de Sant Isidre, en directe, a les 7 de la vesprada, es veu en Apunt.
1: Notícies Comunitat Valenciana. Amparo Piqueres.
2: El Consell aprova els pressupostos per a 2026. 500 milions més estaran destinats a educació. Bona vesprada. D'esta forma, el govern valencià trau pit enmig d'una vaga educativa. Els docents s'han tornat a concentrar este matí prop del Palau de la Generalitat per a exigir que es reprenguin les negociacions de manera immediata. De moment estan citats per al diumenge de vesprada. Són dos dels temes de portada que els ampliem junt a altres notícies de la comunitat. Al control tècnic està Jordi Andrés. Comencem. Com es diguem, el govern valencià ha aprovat avui divendres el projecte de pressupostos de la Generalitat per a 2026. Ascendeix a 33.305 milions d'euros, 1.014 milions més que en 2025, la qual cosa suposa un increment del 3,1%. Els han presentat el cap del Consell, Juanfran Pérez Llorca, i el conseller d'Hisenda, José Antonio Rovira, amb el so de fons, això sí, des del Palau de la Generalitat, de la protesta que es manté fora el professorat d'Educació Pública des de primera hora del matí. Allí en el Palau està Núria Moreno. Bona vesprada, Núria.
3: Bona vesprada. Si ha sigut precisament la d'Educació la partida pressupostària on més ha posat el focus, el conseller d'Hisenda ha dit que és el més alt que s'ha presentat mai, amb un augment d'aixòs 500 milions d'euros.

0: més del 50% ha dit de l'augment total dels comptes és per a educació.
1: Se han consignado todos los compromisos con la educación pública en un presupuesto creíble y real. No se trata de vender humo ni llegar a acuerdos con medidas sin consignación presupuestaria o sin memoria económica. Eso lo hacían los anteriores gobiernos, no nosotros.
0: Ha dit també el president Pérez Llorca que estos comptes arrepleguen els compromisos que s'han avançat pel que fa a la negociació amb els sindicats. També s'ha referit als impostos i a la rebaixa fiscal que anirà inclosa en la llei d'acompanyament a estos comptes.
2: Hoy en la actualidad se habla mucho de las reivindicaciones de los funcionarios y que también tenemos la obligación de atender y de mejorar sus condiciones, pero no podemos dejar como olvidados a los autónomos, a los trabajadores por cuenta ajena, que ellos también necesitan de gestos importantes de l'administració.
0: El pròxim dilluns avançat entraran en vigor dos rebaixes d'impostos, entre elles el de transmissions patrimonials, que passarà del 10 al 9%. Un apunt més, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua experimentarà una pujada del pressupost del 4% i no s'inclourà en el text almenys el concepte de prioritat nacional pactat amb Vox.
3: Gràcies, Núria. L'oposició que fa pues, es desmarca dels pressupostos i no ha assistit a l'acte oficial de recepció dels comptes públics a les Corts. Partit Socialista i Compromís centren precisament les seues crítiques en el principi de prioritat nacional. Ramon Pérez.
4: Els socialistes parlen directament de racisme i avancen que presentaran una proposta alternativa pròpia dels pressupostos. José Muñoz n'és el seu síndic.
5: Desde hoy los presupuestos de la Comunidad Valenciana van a estar condicionados al origen de las personas, a su raza y por tanto va a ir en contra de un principio básico de la Constitución como es la no discriminación por estos motivos. Es un día muy triste para la Comunidad Valenciana, muy peligroso.
4: Compromís parla també de racisme i de dependència del PP de Vox. El seu portaveu adjunt, Carles Esteve, considera que els serveis públics valencians ixen perdent també estos comptes.
6: Esta baixa d'impostos als més rics l'està pagant la majoria de famílies valencians i valencianes en uns serveis públics que estan agonitzant. És difícil que ens sorprenguin avui en uns pressupostos que siguin útils per al que està patint la gent i el que estem veient és això, que una altra vegada li donem un valor d'oxigen a Vox per a que parlem de coses que no és el que ens està passant a la majoria.
3: I mentre estaven aprovant i presentant els pressupostos autonòmics per a 2026 fora en els voltants del Palau de la Generalitat, com es dèiem, el professorat valencià s'ha tornat a concentrar després de 3 setmanes de vaga indefinida per a exigir a la Generalitat que no dilate la negociació.
4: L'equip negociador de Comissions Obreres, UGT i STPV ha aconseguit finalment que els rebera avui la consellera d'Educació, Carmen Ortí, a qui han demanat el document de l'acord i una mesa urgent. La resposta ha sigut convocar una nova reunió negociadora per a diumenge a les 6 de la vesprada. Malgrat tot, els sindicats volen que les negociacions es reprenguin avui mateix, com ha assegurat a Onda Cero el delegat sindical d'UGT, Kilian Cuerda.
7: Perquè ja pot tindre la conselleria clar que, malgrat el seu joc brut, aquí hi ha un col·lectiu fort, unit i mobilitzat, que no se va a rendir, exigint una negociació ja, immediata. No el dilluns, no el diumenge d'esprada, ja. Perquè l'educació pública valenciana necessita solucions immediates. No una consellera i un president de la Generalitat que s'amaguen dels seus docents i que juguen a fer-los mal.
4: En la mateixa línia, els docents lamenten que s'estiguen dilatant les negociacions, però insisteixen que seguiran com ho han fet aquestes 3 setmanes, lluitant, diuen, per dignitat. Sentim Didac, del Col·legi Les Arts de València, i Maria, del Col·legi Amadeo Tortajada de Mislata.
8: Clar, estan jugant a l'estratègia del desgast, però el que s'ha demostrat és que la cosa no baixa i, per tant, la fermesa dels docents és admirable.
9: Estem decebuts, estem molt tristos, molt contents, estem combatius, estem forts, una sensació molt rara.
3: I avui en Castelló les mobilitzacions del professorat s'han traslladat precisament a l'Escola Oficial d'Idiomes, que s'han sumat a la vaga i 90 alumnes que havien d'examinar-se de València Oral no han pogut fer les proves. Castelló, Lorena Pardo.
10: Un examen que els professors realitzaran quan Conselleria arribi a un acord amb els sindicats i que impedís a estos alumnes presentar el mèrit del valencià. Yolanda Tomàs, del Departament de València, denuncia la precarietat de l'Escola d'Idiomes de Castelló.
11: Se ha recortado más del 20% de la plantilla, sobre todo los idiomas que están más minorizados. Español para extranjero tienen unas listas de espera enormes. En valenciano también. También tenemos unas ratios exageradísimas. Hay 44 alumnos. En nuestro caso del valenciano, pues además todos los títulos de C1 que se están regalando a la gente en los institutos.
10: La vaga en l'Escola d'Idiomes continua dilluns, mentre la Universitat Jaume I ha emès un comunicat en el qual demana a la Generalitat que negocie i no dilate més el conflicte.
12: Comença el procés de...

0: En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda, Begoña Perpiñá.
1: Molt bona vesprada, què tal, com estan? Són les 2:30 i arrenquem este Comunitat Valenciana en la Onda de divendres en un programa especial. I és que avui Comunitat Valenciana en la Onda es trasllada fins al cor d'un dels sectors més importants per a la nostra terra. Estem al CDT de València, un espai on es formen molts professionals que fan possible que milions de persones trien cada any la Comunitat Valenciana per a disfrutar, descansar, descobrir i tornar. Avui volem parlar d'alguna cosa més que de xifres, de platges o de visitants. Avui parlem del costat humà del turisme, de com el turisme pot generar oportunitats, ocupació de qualitat, futur per als pobles menuts, inclusió, benestar i també orgull de territori, perquè la sostenibilitat no només té a veure amb el medi ambient, també té a veure amb les persones. Andrea Gut, bona vesprada.
2: Bona vesprada, companya. Sí, durant els pròxims minuts coneixerem com la Comunitat Valenciana, com el nostre territori, està impulsant un model turístic més humà, més competitiu i més sostenible socialment, en un moment clau, a més, per a el sector, com tots sabem, a les portes de l'estiu del 2026. I ho farem parlant de formació, d'ocupació, de fons europeus, de reptes de futur i també d'exemples reals que ja estan transformant municipis i destinacions de tota la nostra comunitat. I per això ens acompanyaran avui el director general de Turisme de la Comunitat Valenciana, Israel Martínez. Molt bona vesprada.
3: Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes. I també tindrem el responsable de fons europeus, MRR, de Turisme Comunitat Valenciana, Òscar Jiménez.
3: Bienvenido.
2: Buenas tardes, bienvenido. I bueno, a més coneixerem un cas molt concret de l'interior de Castelló a Llodar, on el turisme rural s'ha convertit també en una ferramenta per a mantindre viu tot aquest territori, companya.
1: Pues així és, així que arrenquem este especial Comunitat Valenciana en la Onda des del CDT de València. Abans, això sí, d'entrar en matèria, fem una

0: Breu parada per a repassar l'actualitat d'esta jornada. Saludem a la nostra companya d'informatius, Amparo Piqueres. Bona vesprada.
1: Què tal, companyes? Bona vesprada. Sí, anem a repassar alguns dels assumptes principals d'avui. El govern valencià acaba d'aprovar el projecte de pressupostos de la Generalitat per a 2026. Ascendeix a 33.305 milions d'euros, 1.014 milions més que en 2025. Suposa un increment del 3,1%. L'oposició es desmarca dels pressupostos i no ha assistit a l'acte oficial de recepció en les Corts. Partit Socialista i Compromís centren les seues crítiques en el principi de prioritat nacional. Pressupostos que han presentat el cap del Consell, Juanfran Pérez Llorca, i el conseller d'Hisenda, José Antonio Rovira. Això sí, amb el so de fons des del Palau de la protesta que es mantenia fora per part del professorat de l'educació pública. Professora que s'ha tornat a concentrar després de tres setmanes de vaga indefinida per a exigir que no dilate i no es dilate més la negociació. Dir que la resposta de la conselleria ha sigut convocar una nova reunió negociadora el diumenge a les 6 de la vesprada. Avui en Castelló, a més, les mobilitzacions del professorat s'han traslladat a l'Escola Oficial d'Idiomes, que s'han sumat a la vaga. Dir que 90 alumnes que havien d'examinar-se de valencià oral no han pogut fer les proves. Demà dissabte, més de 200 entitats tornaran a eixir al carrer per a reclamar que l'expresident Carlos Mazón deixi la seua acta en les Corts Valencianes. La manifestació començarà a les 6 de la vesprada en la plaça de l'Ajuntament i el recorregut serà el mateix que es va fer en la primera manifestació després de la Dana. Vos conte també que la plataforma Setmana Santa Inclusiva de Sagunt ha remès una carta al Papa per a sol·licitar la seua mediació en el conflicte obert per l'exclusió de les dones de la cofraria de la Puríssima Sang de Sagunt. Aquest diumenge, a més, es celebra el Dia Mundial Sense Tabac i des de l'Institut Mèdic i el Col·legi Oficial de Metges de València han advertit que fumar durant l'embaràs duplica el risc mortal per al fet. I acaba amb un apunt de l'oratge que crec que ens interessa molt a tots. El mes de maig s'acomiada aquest cap de setmana en temperatures pròpies de l'estiu, sobretot avui estem en alerta groga en el litoral de la província de València perquè podríem arribar fins als 36 graus. I dir que el calor no se n'anirà, però sí que, segons les previsions de l'AEMET, a partir de demà podrien rebaixar-se un poc les temperatures. Així que confiem en que ens doni una xicoteta treu abans de que vinga, no, l'estiu ja
2: oficialment
1: sí. De ple. Sí.
2: Doncs gràcies, Amparo. La pròxima cita informativa a les 7:20. Escoltarem més temes d'actualitat. Gràcies.
1: Adeu.
2: I bon cap de setmana, perquè bé, precisament de futur, d'oportunitats, de com evoluciona un dels nostres motors econòmics de la Comunitat Valenciana, el turisme, anem a continuar parlant des del CDT, com es dèiem, de València. Fem una xicoteta pausa i de seguida tornem.
3: En Onda Cero, Comunitat Valenciana en la Onda.
4: Hablar alto, interrumpirnos al hablar, llegar tarde, salir de fiesta entre semana, cosas así son muy nuestras y algo muy nuestro es cuidar de ellas. Por eso al reciclar envases de papel y cartón en El Azul, también cuidas de nuestro entorno y de nuestra gente. Porque reciclar es muy nuestro. Ecoembes y Generalitat Valenciana.
5: Llega el momento ideal para renovar tu casa. Aprovecha el 20% de descuento extra de Conforama. Sofás, colchones, muebles, todo lo que tu casa necesita. Solo del 29 de mayo al 2 de junio. Conforama.
6: Este cap de semana, Baus en Apunt. Dissabte, desde la Plaza de las Ventas, Rui Fernández, Diego Ventura y Lea Vicens. Y diumenge correguda a Antonio Ferrera, Paco Ureña y Manuel Escribano. La Fira de San Isidre, en directe, a les 6 de la vesprada es veu en Apunt.
2: Dos i 36 minuts, ara sí, encetem este bloc d'entrevistes saludant al director general de Turisme de la Comunitat Valenciana, Israel Martínez, que ja pues, el saludàvem en l'inici. Muy buenas tardes, director general, ¿cómo está?
7: Buenas tardes, pues mira, encantado de estar con vosotros y además de que estéis en nuestra casa.
2: Es un placer poder hablar a nuestros oyentes de turismo y sobre todo de turismo sostenible, ¿no? ¿Qué significa la sostenibilidad social, por ejemplo, aplicada al turismo, para que los oyentes lo entiendan?
7: Sí, porque claro, hablamos de turismo sostenible y siempre todo el mundo se va casi más a la vertiente medioambiental, ¿no? Pero aquí hablamos de sostenibilidad medioambiental, sostenibilidad económica y sostenibilidad sobre todo social. Claro, cuando hablamos de sostenibilidad social, también no solamente estamos hablando de lo que es la convivencia del turismo con las personas residentes, sino también estamos hablando y de qué aportan, ¿no?, los turistas cuando vienen a nuestra tierra y cuando comparten con nosotros, ¿no?, nuestras ciudades y nuestros destinos, sino también esa vertiente de implicación del turismo con el

0: Brújula Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
1: Els pressupostos de la Generalitat d'enguany arranquen la seva tramitació. El govern valencià els ha presentat avui reivindicant l'augment d'inversions en educació o en sanitat. L'oposició, en canvi, es fixa en eixe principi de prioritat nacional encapçalat per Vox. Bona vesprada. Gràcies per triar-nos. La vaga educativa indefinida es manté de cara a la setmana que ve, almenys això de moment. Setmana que en qualsevol cas serà important per les proves d'accés a la universitat i pels exàmens de les escoles oficials d'idiomes. Al control tècnic està Isaac Sancho, així que amb el seu treball també comencem. El govern valencià ha aprovat avui el projecte de pressupostos de la Generalitat per a enguany. Ascendeix a 33.000 milions d'euros, 14 milions més que el 2025. Núria Moreno.
2: L'educació ha sigut la partida que més han destacat per acaparar, han dit, la meitat de l'augment dels comptes. Ascendeix a 7.749 milions d'euros, un 6,2% més. Segons el conseller d'Hisenda, arreplega els compromisos oferits als docents en el context de les negociacions per la vaga indefinida.
3: Se han consignado todos los compromisos con la educación pública en un presupuesto creíble y real.
2: Uns comptes que s'han pactat amb Vox, que havia establert el concepte de prioritat nacional com a una de les línies roges per a donar el seu suport en referència a donar privilegi als ciutadans espanyols sobre els estrangers pel que fa a les ajudes socials, tot i que avui José Antonio Rovira ha negat que aquest concepte estigui incorporat literalment a l'avantprojecte de llei.
4: Es que en las cuentas como tal la prioridad nacional no se puede recoger. Yo entiendo que la prioridad nacional pues se referirá, como se ha dicho en muchas ocasiones, al arraigo.
2: Els de 2026 són els primers pressupostos del president de la Generalitat que ha posat el focus en la rebaixa fiscal i ha avançat que a partir del dilluns entren en vigor dos noves reduccions pel que fa a impostos. El de transmissions patrimonials passa del 10 al 9% i en successions i donacions s'afix una bonificació del 25% per al grup que inclou a germans, tios i vots. Mesures que s'arreplegaran en la coneguda com a llei d'acompanyament als pressupostos que es presentarà dilluns que ve.
5: Hoy en la actualidad se habla mucho de las reivindicaciones de los funcionarios y que también tenemos la obligación de atender y de mejorar sus condiciones, pero no podemos dejar como olvidados a los autónomos, a los trabajadores por cuenta ajena, que ellos también necesitan de gestos importantes de l'administració.
2: Pel que fa a la dotació de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, creix un 5,1% respecte a les mesures relacionades amb la Dana. 25 milions van per ajudes a persones afectades. Quant a la resta de partides i per conselleries, la de Sanitat puja fins als 9.453 milions, un 2,9% més, i Serveis Socials fins als 2.731 milions.
1: L'oposició es desmarca d'estos pressupostos. Partit Socialista i Compromís centren les seues crítiques en el principi de prioritat nacional. Parlen directament de racisme i de dependència del PP de Vox. El ministre d'Hisenda, el socialista Arcadi Espanya, avui a Paterna, ha criticat també els nous pressupostos de la Generalitat. Pendents encara estan, això sí, els pressupostos generals de l'Estat. El ministre Espanya censura eixa idea de prioritat nacional.
6: Ya sabemos que en la Comunidad Valenciana los acuerdos entre el Partido Popular y Vox van por la línea rápida, ¿no? Lo que pasa es que han disimulado un poco para que no pareciera que son dos fuerzas algo más que hermanas. Este país no es así. Este país no es así. La prioridad más importante es la prioridad social. Esa es la prioridad.
1: El professorat ha tornat a traslladar la protesta de la vaga educativa indefinida a les portes del Palau de la Generalitat, coincidint amb esta presentació del projecte de pressupostos. També s'han mobilitzat a les portes de la Conselleria d'Educació per a aconseguir l'última versió de Conselleria per escrit i per a avançar la pròxima mesa de negociació, que no serà dilluns, sinó diumenge de vesprada. Amenaça ara amb sumar-se a la vaga el professorat de les escoles oficials d'idiomes, que té exàmens la pròxima setmana. Cristina és professora jubilada de francès de l'Escola Oficial de Torrent i, tot i estar això jubilada, ens explica que no s'està perdent cap mobilització.
7: I jo estic super orgullosa de veure com estan aguantant malgrat totes les dificultats que puguen tindre. I la meva obligació és acudir totes les vegades que puc a les concentracions, a les manifestacions, difondre les xarxes socials i fer força amb ells.
1: La Universitat Politècnica de València i la Jaume I de Castelló s'han sumat avui a la de València i han emès també comunicats propis demanant un acord per a la vaga educativa indefinida. Molt pendents, ja ho saben, també de les proves d'accés a la universitat.

Setmana Santa Inclusiva de Sagunt ha remès avui una carta al papa Lleó XIV per a sol·licitar la seva mediació en aquest conflicte obert per l'exclusió de les dones de la confraria de la Puríssima Sang del Nostre Senyor Jesucrist. Camp de Morvedre, Sergi Beltrán.

0: aconseguir la igualtat en la Setmana Santa Saguntina.
1: La petició coincideix amb l'obertura de diligències per part de la Fiscalia de València per a investigar una possible discriminació per raó de sexe i amb l'expedient que podria suposar la retirada del títol de Festa d'Interès Turístic Nacional a la Setmana Santa Saguntina.
2: La nau de la Universitat de València acollirà demà dissabte l'edició d'enguany dels Premis Samaruc, que és la que en fa 34, una iniciativa del Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat. La seva presidenta, Teresa Gomis, explica que, a més dels Premis de Bibliotecari de l'Any i Bibliotecària d'Honor, s'entregaran també, es lliuraran també premis a literatura destacada en valencià.
3: Estos premis tenen per objectiu donar visibilitat a la nostra literatura de proximitat adreçada a públic infantil i a públic jove, i per això premiem els millors llibres de cada categoria d'autoria valenciana i escrits en valencià. Els títols seran desvelats en la gala d'este dissabte 30.
2: I un últim apunt informatiu de fa només uns minuts. L'Audiència Nacional ha decretat presó provisional sense fiança per un detingut a Alacant en les últimes hores en el marc d'una operació antiterrorista que ha tingut lloc a més a Alacant, Xixona, Torrevella i Oriola. Esports dels divendres amb Sergi López. Hola, Sergi, què tal?
4: Què tal, Ramon? Bona vesprada.
2: Primer cap de setmana sense lliga, sí. Però m'has dit que tenim coses a contar, sí. Començant pel bàsquet.
4: Clar, perquè partit importantíssim. A les 8 i mitja, Roig Arena, València Bàsquet Gran Canària. És un duel fonamental per a València Bàsquet, perquè anem a veure com queda, però ha de ser cap de sèrie des play-off. Hauria d'acabar segon per evitar el Real Madrid fins a una hipotètica final, perquè encara queda eixa lluita per el títol, ambiciós play-off que arrenquen ja la pròxima setmana, crec que finals arrenquen ja el play-off en el mes de juny pel títol de Lliga ACB, i sí que estem molt pendents, evidentment, València Bàsquet. En clau futbolística, ahir parlàvem de l'objectiu europeu del València, però parlàvem nosaltres, no ha parlat cap protagonista, sí ho han fet en el Llevant, en esta sintonia en Onda Cero València, han pogut escoltar les entrevistes en Onda Deportiva València, les poden seguir en Twitter, @devalencia, també en nostre Instagram, @ondadeportivavalencia, amb Pablo Martínez, capità del Llevant, amb Luis Castro, entrenador, sí, del Llevant, i avui ha comparegut Pablo Sánchez, president del conjunt Granota, que ha parlat del que serà o el que ha de ser el mercat este estiu.
5: Lo que tenemos pensado es mejorar el equipo. Siempre cuando terminas una temporada lo que tienes que intentar es mejorar, y no pensamos en nada más que en mejorar. Evidentemente el Levante es un club vendedor, tendremos que vender, va a haber ventas con total seguridad. Afortunadamente, como decía también al principio, el equipo y la plantilla se ha revalorizado muchísimo la atención, y eso es bueno para el club. Entonces, pero nuestro objetivo es mejorar el equipo para el año que viene, si Dios quiere, no pasar estos apuros que hemos pasado.
4: I no repetir errades del passat, amb dos notícies clau, no? Ixe superàvit econòmic encara abans de les vendes, per tant és una molt bona notícia després de 5 anys de pèrdues, i que no es ven la secció femenina. Estaven negociant per a vendre el Llevant femení, club pioner del futbol femení a Espanya, juntament, sí, amb l'Espanyol, sí, i l'Atlètic Club, pues la secció continuarà dins del Llevant Unió Esportiva, i que és una excel·lent notícia. En Villarreal també tenim notícia en forma de continuïtat, perquè Carlos Romero acaba la seua sessió amb l'Espanyol, torna a casa i renova fins al 2030. Crec, Víctor Frank, bona vesprada.
6: Què tal? Bona vesprada. Fins l'any 2031, anunciat en el dia d'avui el Villarreal, que lliga el futbolista que arriba de la seva sessió a l'Espanyol i que apunta a ser un jugador especialment important al llarg de les properes temporades en el conjunt groc. I a més, en Vallecas, Íñigo Pérez ha anunciat en el dia d'avui que, dins el Rayo Vallecano, s'espera que a meitat de la propera setmana el Villarreal anuncie la seva contratació com a tècnic de cara a les properes temporades.
4: Gràcies, Víctor, i d'entrenador a entrenador, perquè s'acomiadava Eder Sarabia de l'Elx per sorpresa i a ball de noms, però no acaba Bragarnik de decidir-se per cap d'ells. Felipe Canals, bona vesprada.
7: Buenas tardes. Se prevé que la próxima semana comiencen las conversaciones de Cristian Bragarnik con los distintos entrenadores que hay encima de la mesa. Todavía no ha habido contactos con ninguno. Uno de los que aparece en la lista, que figura en ese abanico, es García Pimienta, el exentrenador, entre otros, de la Unión Deportiva Las Palmas y del Sevilla. Iván Ania, del Córdoba, es otra opción, pero es más complicado, puesto que termina contrato en 2027 y habría que pagar cláusula de rescisión.
4: Gràcies, Felipe. I l'última hora esportiva, la capital alacantina. Ens la costa, com sempre, David Esteve. Bona vesprada.
8: Bona vesprada. Poca competició queda en Alicante. Solamente falta por cerrar el León Alicante su campaña. Lo va a hacer este domingo en la Liga Sobal frente a Huesca. El domingo a partir de las 6 de la tarde en el Pitu Rochel, sin nada en juego porque ya está salvado el equipo.

0: alicantino, mientras que prepara ya la Copa el próximo fin de semana, que se va a disputar en Alicante.
1: Gracias, David. Pendents de l'actualitat esportiva, un apunt. Sí. Avui hem acabat Onda Deportiva València, sí. És l'últim programa de la temporada. Uh-huh. Tornarem en setembre, el nostre horari habitual, 90.9 de 3 a 4, però sempre informats en Onda Cero València a través del 101.2 a la 1:30, en este espai, la brújula de la Comunitat Valenciana, i també a les 20:50, 9:10, en eixa brújula de l'esport, Comunitat Valenciana.
2: Efectivament, temporada ja per tant acabada.
1: Sí, temporada acabada en lo futbolístic, però bé, un estiu llarg.
2: Molt bé, gràcies, Sergi.
1: Adéu.
2: Adéu, adéu. El mes de maig s'acomiada este cap de setmana amb temperatures pròpies de l'estiu. Sobretot avui, ja ho saben, alerta groga per temperatures de fins a 36 graus este divendres. Hem tingut també la primera nit tropical de l'any. La calor, el ben cert és que no se n'anirà, però a partir de demà dissabte podrien rebaixar-se un poc per les brises. José Ángel Núñez és el cap de climatologia d'AMT a la comunitat.
3: Mañana nuevamente entramos en el régimen de brisas y vamos a tener a partir de mañana y durante gran parte de la semana siguiente un ambiente muy parecido al que hemos tenido esta semana, es decir, temperaturas a mediodía de 28 a 30 grados, y lo que sí va a ocurrir es que las noches que hasta ahora, hasta ayer, eran pues temperaturas más o menos normales de 17, 18 grados, seguramente no van a bajar de 20 grados o van a estar en el entorno de 20 grados los próximos días.
2: Així està la Comunitat Valenciana 29 de maig de 2026. Un parell de recomanacions per a este cap de setmana, si ens ho permeten, així a la ràdio. Gente viajera amb Carles Lamelo, en directe demà dissabte des d'Alacant i en directe diumenge des d'Elda. Bona vesprada i molt bon cap de setmana.
4: La brújula Comunitat Valenciana.
5: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
6: Onda Cero València.
7: Las últimas tendencias y las firmas más reconocidas para tu hogar te están esperando en Sánchez Pla. Ven y descubre las tendencias del hogar en mobiliario, cerámica, cocinas, baños, electrodomésticos y, por supuesto, en ahorro energético. Diseñamos el proyecto de tu vida a medida. Tenemos todo lo que tu hogar necesita para ser el protagonista. Pide tu cita en sánchezpla.es.
8: Laura, soy Ana, de Equipo Juana Crespo. Ya tenemos los resultados.
9: ¿Ya? Vale, dime.
8: Que sí, que estás embarazada.
9: ¡Sí!
10: Nos encanta cuando nos dejáis sordas. Como Laura, miles de mujeres ya han recibido nuestra llamada para decirles sí, estás embarazada. Equipo Juana Crespo, medicina reproductiva de alta calidad.